0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: Va, vinga, selfie.
3: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent tot pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
7: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
5: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 municipis del Maresme i la Selva opten a rebre ajudes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Es tracta de Calella, Canet, Malgrat de Mar, Premià de Dalt i de Mar, Santa Susana, Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners, que han presentat projectes per transformar barris i espais urbans. En total s'han presentat 117 municipis d'arreu de Catalunya. Els ajuntaments seleccionats es donaran a conèixer el pròxim mes d'octubre. I el Departament d'Interior ha sancionat amb una amonestació al bomber del parc de Lloret de Mar, que es va mostrar crític amb la reserva de places per a dones al cos. L'expedient es va obrir després que difongués presumptament la informació falsa sobre aquest procés de selecció. El bomber sempre ha defensat que no suposa la incorporació de dones al cos, però sí que reclama que es mantinguin els mateixos criteris d'accés per tothom. I en clau general destaquem que la Unió Europea vol negociar amb els Estats Units una rebaixa dels aranzels que encara afecten productes com el vi i els formatges europeus. Fa un any, Brussel·les i Washington van acordar reduir al 15% els aranzels sobre bona part dels productes europeus, però aquests aliments es van quedar fora. Ara, la Comissió Europea vol ampliar l'acord mentre els Estats Units també han posat en marxa un nou aranzel general del 10% per als productes vinculats al treball forçós. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, de cel serè en general, també alguns intervals de núvols baixos al quadrant nord, amb temperatures entre 29 i 31 graus de màxima. Demà dimarts, aquestes temperatures pujaran una mica i podran assolir valors fins als 33. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Un dels èxits, un dels grans èxits d'aquest estiu 2026, aquest Top Alive. Es declara que la vida d'aquesta showgirl l'ha canviat en aquests darrers mesos. Fa poques setmanes era notícia de que se'ns casava. De fet, se'ns ha casat a Taylor. No sabem de quina manera això afectarà, doncs, a les seves composicions, a la seva música. Però aviat, aviat ho sabem. 9 del matí, 6 minuts d'aquest darrer dilluns del mes de juliol. Està clar que la música serà el nostre fil conductor en aquestes properes 4 hores. Amb aquesta temperatura que ens dona un petit respir. Ui, que bé. Em dic Montse Rico.

I és clar que sí, aquest és el nostre lema, sempre al teu costat. Encetem aquest camí amb un dels grans

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com. La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

cançoner increïble versió dels Comunards. A una d'aquelles delicioses cançons que conviden a estiu. Blau Mut, 9 del matí, 19 minuts.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
6: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
5: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
6: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.

Una banda en actiu des del 94, tot i que han canviat alguns dels seus components. La seva música és inolvidable i sobretot algun dels seus hits, com aquest any, Martin Luther. Temes que ens acompanyen, temes que fan estiu, com aquest dels Smash Mouth, o... com aquest de The Whispers. Funky del Genu. Funky clàssic. Que ens apropa ja a les notícies de les 10. Mare meva, si ha passat ja una hora i... ha estat amb un no-res... And David goes on. Això és el que asseguraven, que el ritme era aquí i ells ho porten. Esclar que sí, això és música dels 80.

0: La veritat és que si comencem a repassar els seus èxits, aquesta banda californiana, The Whispers, van tenir comptats èxits, però els que van tenir sonaven així. I van ser número 1 a les llistes de Rhythm and Blues, com aquest, David Goes On.
1: Ràdio Marina.

Saps que ens encanta sacsejar una miqueta de les llistes? I aquí els tenies, els Black Eyed Peas, i aquesta Shakira. El que semblava una col·laboració impossible. Però així de bé sonava, com aquesta de The Killers.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un incendi de vegetació declarat dissabte al migdia a Palafolls va obligar a mobilitzar diverses dotacions dels bombers i un helicòpter. El foc es va iniciar a la zona del Pipicà i al Rec del Molí i, afavorit per la sequedat i el vent, es va estendre cap a la zona de Conquilles i els camps al darrere del barri de Santa Maria. Els bombers van donar l'incendi per controlat. Cap a les 4 de la tarda, l'helicòpter va poder carregar aigua de manera continuada a la depuradora de Blanes, fet que va facilitar les tasques d'extinció. I els hospitals de la Regió Sanitària de Girona, entre els quals hi ha el de Blanes i Calella, van registrar més de 96.600 altes durant el 2025, el que representa un 4,3% més que l'any anterior. També va augmentar l'activitat quirúrgica i la cirurgia major ambulatòria, que ja representa gairebé una de cada tres operacions. A més, l'hospitalització a domicili va créixer a prop d'un 10%. Aquest servei, que permet atendre pacients a casa evitant l'ingrés convencional, està implantat, entre d'altres, als hospitals de Blanes i Calella. I en clau general, destaquem que els expedients de regulació d'ocupació, els coneguts ERO, han provocat 4.273 acomiadaments a Catalunya durant el primer semestre d'aquest any. La xifra representa un 23% menys que en el mateix període de l'any passat, tot i que al juny els acomiadaments van tornar a augmentar amb 857 extincions, que representa un 27% més que un any abans. Segons les dades de l'Observatori del Treball, després d'un inici d'any irregular, els ERO mantenen una tendència general a la baixa respecte a l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, de cel serè en general, tot i alguns intervals de núvols baixos al quadre nord-est. Les temperatures màximes se situaran en valors d'entre els 29 graus a la costa i els 31 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Fa exactament un any aquesta dona, aquest terratrèmol, l'Anxa, visitava aquesta Jennifer López amb una gira anomenada Up All Night. Del matí, 19 minuts. Mira com sona això. El primer i el darrer petó de Miqui Núñez.

0: juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: Hem de canviar els mobles.
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
3: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Esteu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1er d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Givert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

No, és que ells s'inventessin aquesta fusió de rumba roca. Però sí que li han donat un aire absolutament únic. Els germans Muñoz, que celebraven el seu 25è aniversari al damunt dels escenaris amb el seu Estopia. Estopa aquí, a Ràdio Marina.

0: I quina energia és la que contagien i la que t'esprenen aquesta gent que a finals d'agost, aquests van de neon, els tindrem a Pinyeta de Mar. Però no venen sols, venen amb Buos i Mon DJ. A ells arriben a 3:15 del matí.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 municipis del Maresme i la Selva opten a rebre ajudes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Es tracta de Calella, Canet, Malgrat de Mar, Premià de Dalt i de Mar, Santa Susana, Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners, que han presentat projectes per transformar barris i espais urbans. En total s'han presentat 117 municipis d'arreu de Catalunya. Els ajuntaments seleccionats es donaran a conèixer el pròxim mes d'octubre. I el Departament d'Interior ha sancionat amb una amonestació al bomber del Parc de Lloret de Mar, que es va mostrar crític amb la reserva de places per a dones al cos. L'expedient es va obrir després que difongués presumptament la informació falsa sobre aquest procés de selecció. El bomber sempre ha defensat que no suposa la incorporació de dones al cos, però sí que reclama que es mantinguin els mateixos criteris d'accés per tothom. I en clau general destaquem que la Unió Europea vol negociar amb els Estats Units una rebaixa dels aranzels que encara afecten productes com el vi i els formatges europeus. Fa un any, Brussel·les i Washington van acordar reduir al 15% els aranzels sobre bona part dels productes europeus, però aquests aliments es van quedar fora. Ara, la Comissió Europea vol ampliar l'acord mentre els Estats Units també han posat en marxa un nou aranzel general del 10% per als productes vinculats al treball forçós. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, de cel serè en general, també alguns intervals de núvols baixos al quadrant nord-est, amb temperatures entre 29 i 31 graus de màxima. Demà dimarts, aquestes temperatures pujaran una mica i podran assolir valors fins als 33. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

enrere hem deixat un diumenge i sense drama. Avui comencem una setmana que es converteix en la darrera d'aquest mes de juliol i molts de vosaltres comenceu vacances. Per tant, felicitats a tots, ja queda menys. En Catarra s'encetant aquesta nova hora. Benvinguts.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2:15.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Tens els 60 euros del val escolar? A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus Dogs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
4: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

0: Si hi ha algun tema que recordaràs d'aquesta formació és aquest, Catherine and the Waves, Welcome on Sunshine.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: y Pomodoro.
6: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
7: Una iniciativa de Vitaldent.
8: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
9: Ràdio Marina.
1: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
0: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
10: Mar d'Estiu.
0: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel amb un Sant Jordi Club espectacular, arriba el Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquella Via Dalma.
10: Mar d'Estiu.
0: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
1: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-7738. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

amb un tour que finalitza i amb una música que m'acaba els primers passos, aquesta energia de Doctor Prats. La primera etapa, la de sortida, la de Barcelona, amb aquesta banda sonora espectacular, 11 i les 12.

Al teu costat i fins a la una del migdia, ja ho saps, amb tota i la millor música del món. I els clàssics, que no ens faltin. Blue Monkeys eren els que posaven, els que signaven aquest It Doesn't Have to Be This Way.

0: Fórmula 360 amb Montse Rico.
1: ¿Quién te dijo esa mentira?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els trens de les línies R11 i R2 Nord no recuperaran el servei habitual com a mínim fins a la setmana vinent. El Ministeri de Transports assegura que la prioritat és garantir la seguretat després de l'esvoranga les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els treballs per omplir el forat en formigó continuen les 24 hores del dia. Demà dissabte s'espera conèixer una previsió més concreta sobre quan es podrà restablir completament la circulació. I un estudi liderat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes conclou que l'escalfament sostingut del mar està degradant les praderies de Posidònia a tota la Mediterrània. La investigació alerta que l'acumulació de calor, encara que no s'arribi a temperatures extremes, provoca una pèrdua de cobertura i una major fragmentació d'aquest hàbitat marí clau per a la biodiversitat. Els investigadors adverteixen que, si es mantenen les altes emissions de gasos d'efecte hivernacle, les praderies de Posidònia podrien perdre prop del 80% de la seva cobertura abans de finals de segle. I en clau general destaquem que el Parlament ha donat suport a impulsar un model català de pagament per ús de les autopistes basat en una vinyeta i que no recuperi els antics peatges de barrera. La proposta planteja que el sistema no penalitzi la mobilitat quotidiana i que el transport pesat de llarg recorregut faci una aportació específica. La cambra també demana crear un grup de treball per definir aquest model i que els recursos que es recaptin es destinin al manteniment de les carreteres. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, en què les temperatures màximes baixen lleugerament, se situaran entre els 31 i els 34 graus. També s'esperen tempestes que poden ser localment intenses a l'interior del quadrant nord-est a partir de la tarda. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

amb la revista de moda més prestigiosa, més famosa i més vista d'aquest 2026 des del Diablo Viste de Prada. Aquí les tens des de Runway, Doechi i Lady Gaga. I d'una parella espectacular a una altra. Elton John i Dua Lipa amb aquest tema. I amb aquesta cançó van fer història.

0: Desequipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Ei, que hi és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
2: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
1: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
2: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost. La que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Que no em dóna la gana, això és el que es diu. Quan com ells volen oblidar coses que no es poden oblidar. Gertrudis i els Bonsuais, des del seu àlbum homònim, que així sonava el 2019.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
5: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat. Radio
6: Marina. L'agenda de Radio Marina.
7: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes i parlem de la Festa Major. Són les darreres puntades d'aquesta Festa Major de Blanes. Avui dilluns continua el concurs de focs d'artifici amb la pirotècnia xinesa. I també a la nit, a partir de les 11:15, a Plaça Espanya, un concert. Demà dimarts se sabrà el veredicte del concurs de focs. A Lloret de Mar, demà dimarts, dia 28, a les 8 del vespre, hi ha la presentació del llibre Valentí Soliguer i Pujol, el mestre d'obres de Sant Pere del Bosc, que anirà a càrrec del seu net Jordi Soliguer i Mas, al pati de l'Arol de la parròquia de Sant Romà. A Calella seguim destacant el Festival NEC. Aquest divendres 31 de juliol és el torn de Judith Nederman i dissabte, dia 1 d'agost, tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela. A Tordera, les nits d'estiu segueixen al Casal de Joves, demà dimarts, dia 28, concert de Dosenburg i Johnny Folker. A Santa Coloma de Farners també continuen els dimecres de la fresca, en aquest cas aquesta setmana amb sabor d'Ignàcia. I acabem a Santa Susana amb el mar d'estiu, que aquest divendres dia 31 dona el tret de sortida amb concert de Zucchero.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

és en festa. Sí, estem de festa major i nosaltres que et convidem que ens visitis, tot i que no calen invitacions, perquè aquestes nits els nostres cels s'il·luminen, s'omplen de llum i la nostra població es multiplica per 10. Sou tots benvinguts. 12 del migdia, 33 minuts.

0: De l'1 al 31 de juliol, Can és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.com.
3: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

la música i l'espectacle que porta a programar-se és un dels més esperats a l'actualitat. La veritat és que aquesta vegada ens van quedar les ganes. Va fer els dos concerts a Madrid els dies 10 i 11 de juliol amb molta, moltíssima expectació. Demà, dia 28, serà a l'estadi de Wembley a Londres presentant aquest The Romantic Tour i després torna ja a la seva gira, continua la seva gira americana. Incansable, un 2026 incansable per aquest Bruno Mars, que sempre ens porta, a més de bona música, bones notícies. 12 minuts

0: I amb aquesta música que sembla dels 60, però que és de finals dels 90 amb els Wonders, avui m'acomiado de tu. Aquest That Thing You Do en serveix per acomiadar-te. Per retrobar-nos demà, com sempre, a primera hora del matí, les 9 en punt. Salutacions de Montse Rico.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un incendi de vegetació declarat dissabte al migdia a Palafolls va obligar a mobilitzar diverses dotacions dels bombers i un helicòpter. El foc es va iniciar a la zona del Pipicà i al Rec del Molí i, afavorit per la sequedat i el vent, es va estendre cap a la zona de Conquilles i als camps al darrere del barri de Santa Maria. Els bombers van donar l'incendi per controlat. Cap a les 4 de la tarda, l'helicòpter va poder carregar aigua de manera continuada a la depuradora de Blanes, fet que va facilitar les tasques d'extinció. I als hospitals de la Regió Sanitària de Girona, entre els quals hi ha el de Blanes i Calella, van registrar més de 96.600 altes durant el 2025, el que representa un 4,3% més que l'any anterior. També va augmentar l'activitat quirúrgica i la cirurgia major ambulatòria, que ja representa gairebé una de cada tres operacions. A més, l'hospitalització a domicili va créixer a prop d'un 10%. Aquest servei, que permet atendre pacients a casa evitant l'ingrés convencional, està implantat, entre d'altres, als hospitals de Blanes i Calella. I en clau general, destaquem que els expedients de regulació d'ocupació, els coneguts ERO, han provocat 4.273 acomiadaments a Catalunya durant el primer semestre d'aquest any. La xifra representa un 23% menys que en el mateix període de l'any passat, tot i que al juny els acomiadaments van tornar a augmentar amb 857 extincions, que representa un 27% més que un any abans. Segons les dades de l'Observatori del Treball, després d'un inici d'any irregular, els ERO mantenen una tendència general a la baixa respecte a l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, de cel serè en general, tot i alguns intervals de núvols baixos al quadrant nord-est. Les temperatures màximes se situaran en valors d'entre els 29 graus a la costa i els 31 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres. Ràdio
5: Marina. No ens vam conèixer dalt d'un tren perquè ocupava el teu seient.

0: comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
6: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
8: Mar d'Estiu.
6: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba un Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquest Via Dalma.
8: Mar d'Estiu.
6: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
7: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Necessites equipar-te per treballar o

0: Renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
5: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 municipis del Maresme i la Selva opten a rebre ajudes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Es tracta de Calella, Canet, Malgrat de Mar, Premià de Dalt i de Mar, Santa Susana, Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners, que han presentat projectes per transformar barris i espais urbans. En total s'han presentat 117 municipis d'arreu de Catalunya. Els ajuntaments seleccionats es donaran a conèixer el pròxim mes d'octubre. I el Departament d'Interior ha sancionat amb una amonestació al bomber del parc de Lloret de Mar, que es va mostrar crític amb la reserva de places per a dones al cos. L'expedient es va obrir després que difongués presumptament la informació falsa sobre aquest procés de selecció. El bomber sempre ha defensat que no suposa la incorporació de dones al cos, però sí que reclama que es mantinguin els mateixos criteris d'accés per tothom. I en clau general destaquem que la Unió Europea vol negociar amb els Estats Units una rebaixa dels aranzels que encara afecten productes com el vi i els formatges europeus. Fa un any, Brussel·les i Washington van acordar reduir al 15% els aranzels sobre bona part del els productes europeus, però aquests aliments es van quedar fora. Ara, la Comissió Europea vol ampliar l'acord, mentre els Estats Units també han posat en marxa un nou aranzel general del 10% per als productes vinculats al treball forçós. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, de cel serè en general, també alguns intervals de núvols baixos al quadrant del test, amb temperatures entre 29 i 31 graus de màxima. Demà dimarts, aquestes temperatures pujaran una mica i podran assolir valors fins als 33. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Edificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els trens de les línies R11 i R2 Nord no recuperaran el servei habitual com a mínim fins a la setmana vinent. El Ministeri de Transports assegura que la prioritat és garantir la seguretat després de l'esboranga les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els treballs per omplir el forat en formigó continuen les 24 hores del dia. Demà dissabte s'espera conèixer una previsió més concreta sobre quan es podrà restablir completament la circulació. I un estudi liderat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes conclou que l'escalfament sostingut del mar ha estat degradant les praderies de Posidònia a tota la Mediterrània. La investigació alerta que l'acumulació de calor, encara que no s'arribi a temperatures extremes, provoca una pèrdua de cobertura i una major fragmentació d'aquest hàbitat marí clau per a la biodiversitat. Els investigadors adverteixen que, si es mantenen les altes emissions de gasos d'efecte hivernacle, les praderies de Posidònia podrien perdre prop del 80% de la seva cobertura abans de finals de segle. I en clau general destaquem que el Parlament ha donat suport a impulsar un model català de pagament per ús de les autopistes basat en una vinyeta i que no recuperi els antics peatges de barrera. La proposta planteja que el sistema no penalitzi la mobilitat quotidiana i que el transport pesat de llarg recorregut faci una aportació específica. La cambra també demana crear un grup de treball per definir aquest model i que els recursos que es recaptin es destinin al manteniment de les carreteres. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, en què les temperatures màximes baixen lleugerament, se situaran entre els 31 i els 34 graus. També s'esperen tempestes que poden ser localment intenses a l'interior del quadrant nord-est a partir de la tarda. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: juliol, la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santana de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.

0: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tributo a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i

0: poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta!
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un incendi de vegetació declarat dissabte al migdia a Palafolls va obligar a mobilitzar diverses dotacions dels bombers i un helicòpter. El foc es va iniciar a la zona del Pipicà i el Rec del Molí i, afavorit per la sequedat i el vent, es va estendre cap a la zona de Conquilles i els camps al darrere del barri de Santa Maria. Els bombers van donar l'incendi per controlat. Cap a les 4 de la tarda, l'helicòpter va poder carregar aigua de manera continuada a la depuradora de Blanes, fet que va facilitar les tasques d'extinció. I els hospitals de la Regió Sanitària de Girona, entre els quals hi ha el de Blanes i Calella, van registrar més de 96.600 altes durant el 2025, el que representa un 4,3% més que l'any anterior. També va augmentar l'activitat quirúrgica i la cirurgia major ambulatòria, que ja representa gairebé una de cada tres operacions. A més, l'hospitalització a domicili va créixer a prop d'un 10%. Aquest servei, que permet atendre pacients a casa evitant l'ingrés convencional, està implantat, entre d'altres, als hospitals de Blanes i Calella. I en clau general, destaquem que els expedients de regulació d'ocupació, els coneguts ERO, han provocat 4.273 acomiadaments a Catalunya durant el primer semestre d'aquest any. La xifra representa un 23% menys que en el mateix període de l'any passat, tot i que al juny els acomiadaments van tornar a augmentar amb 857 extincions, que representa un 27% més que un any abans. Segons les dades de l'Observatori del Treball, després d'un inici d'any irregular, els ERO mantenen una tendència general a la baixa respecte a l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, de cel serè en general, tot i alguns intervals de núvols baixos al quadrant nord-est. Les temperatures màximes se situaran en valors d'entre els 29 graus a la costa i els 31 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: comencem les rebaixes d'estiu. A Flocento Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocento Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Hem de canviar els mobles.
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Radio Marina.
5: Dale, Pepu.

0: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost.

0: Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 municipis del Maresme i la Selva opten a rebre ajudes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Es tracta de Calella, Canet, Malgrat de Mar, Premià de Dalt i de Mar, Santa Susana, Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners, que han presentat projectes per transformar barris i espais urbans. En total s'han presentat 117 municipis d'arreu de Catalunya. Els ajuntaments seleccionats es donaran a conèixer el pròxim mes d'octubre. I el Departament d'Interior ha sancionat amb una amonestació al bomber del Parc de Lloret de Mar, que es va mostrar crític amb la reserva de places per a dones al cos. L'expedient es va obrir després que difongués presumptament la informació falsa sobre aquest procés de selecció. El bomber sempre ha defensat que no suposa la incorporació de dones al cos, però sí que reclama que es mantinguin els mateixos criteris d'accés per tothom. I en clau general destaquem que la Unió Europea vol negociar amb els Estats Units una rebaixa dels aranzels que encara afecten productes com el vi i els formatges europeus. Fa un any, Brussel·les i Washington van acordar reduir al 15% els aranzels sobre bona part del els productes europeus, però aquests aliments es van quedar fora. Ara, la Comissió Europea vol ampliar l'acord, mentre els Estats Units també han posat en marxa un nou aranzel general del 10% per als productes vinculats al treball forçós. Hi ha el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dilluns, de cel serè en general, també alguns intervals de núvols baixos al quadrant del test, amb temperatures entre 29 i 31 graus de màxima. Demà dimarts, aquestes temperatures pujaran una mica i podran assolir valors fins als 33. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes i parlem de la Festa Major. Són les darreres puntades d'aquesta Festa Major de Blanes. Avui dilluns continua el concurs de focs d'artifici amb la pirotècnia xinesa. I també a la nit, a partir de les 11:15, a Plaça Espanya, un concert. Demà dimarts se sabrà el veredicte del concurs de focs. A Lloret de Mar, demà dimarts, dia 28, a les 8 del vespre, hi ha la presentació del llibre Valentí Soliguer i Pujol, el mestre d'obres de Sant Pere del Bosc, que anirà a càrrec del seu net Jordi Soliguer i Mas, al pati de l'Arol de la parròquia de Sant Romà. A Calella seguim destacant el Festival NEC. Aquest divendres 31 de juliol és el torn de Judit Nederman i dissabte, dia 1 d'agost, tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela. A Tordera, les nits d'estiu segueixen el Casal de Joves, demà dimarts, dia 28, concert de Dosenburg i Johnny Folker. A Santa Coloma de Farners també continuen els dimecres a la fresca, en aquest cas aquesta setmana amb Sabor d'Ignacia. I acabem a Santa Susana amb el Mar d'Estiu, que aquest divendres dia 31 dona el tret de sortida amb concert de Zucchero.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els trens de les línies R11 i R2 Nord no recuperaran el servei habitual com a mínim fins a la setmana vinent. El Ministeri de Transports assegura que la prioritat és garantir la seguretat després de l'esvoranga les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els treballs per omplir el forat en formigó continuen les 24 hores del dia. Demà dissabte s'espera conèixer una previsió més concreta sobre quan es podrà restablir completament la circulació. I un estudi liderat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes conclou que l'escalfament sostingut del mar està degradant les praderies de Posidònia a tota la Mediterrània. La investigació alerta que l'acumulació de calor, encara que no s'arribi a temperatures extremes, provoca una pèrdua de cobertura i una major fragmentació d'aquest hàbitat marí clau per a la biodiversitat. Els investigadors adverteixen que, si es mantenen les altes emissions de gasos d'efecte hivernacle, les praderies de Posidònia podrien perdre prop del 80% de la seva cobertura abans de finals de segle. I en clau general destaquem que el Parlament ha donat suport a impulsar un model català de pagament per ús de les autopistes basat en una vinyeta i que no recuperi els antics peatges de barrera. La proposta planteja que el sistema no penalitzi la mobilitat quotidiana i que el transport pesat de llarg recorregut faci una aportació específica. La cambra també demana crear un grup de treball per definir aquest model i que els recursos que es recaptin es destinin al manteniment de les carreteres. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, en què les temperatures màximes baixen lleugerament, se situaran entre els 31 i els 34 graus. També s'esperen tempestes que poden ser localment intenses a l'interior del quadrant nord-est a partir de la tarda. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: De l'1 al 31 de juliol, Can és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
3: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
4: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
5: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41, 9-19 de Blanes.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez, i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva, i aquesta no ens la perdem mai.
3: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flashy Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
2: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
3: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
4: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
5: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestà, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
3: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
6: Mar d'Estiu.
3: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba un Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu: revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma, el seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya, viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquella Via Dalma.
6: Mar d'Estiu.
3: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
5: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-7738. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un incendi de vegetació declarat dissabte al migdia a Palafolls va obligar a mobilitzar diverses dotacions dels bombers i un helicòpter. El foc es va iniciar a la zona del Pipicà i el Rec del Molí i, afavorit per la sequedat i el vent, es va estendre cap a la zona de Conquilles i els camps al darrere del barri de Santa Maria. Els bombers van donar l'incendi per controlat. Cap a les 4 de la tarda, l'helicòpter va poder carregar aigua de manera continuada a la depuradora de Blanes, fet que va facilitar les tasques d'extinció. I els hospitals de la Regió Sanitària de Girona, entre els quals hi ha el de Blanes i Calella, van registrar més de 96.600 altes durant el 2025, el que representa un 4,3% més que l'any anterior. També va augmentar l'activitat quirúrgica i la cirurgia major ambulatòria, que ja representa gairebé una de cada tres operacions. A més, l'hospitalització a domicili va créixer a prop d'un 10%. Aquest servei, que permet atendre pacients a casa evitant l'ingrés convencional, està implantat, entre d'altres, als hospitals de Blanes i Calella. I en clau general, destaquem que els expedients de regulació d'ocupació, els coneguts ERO, han provocat 4.273 acomiadaments a Catalunya durant el primer semestre d'aquest any. La xifra representa un 23% menys que en el mateix període de l'any passat, tot i que al juny els acomiadaments van tornar a augmentar amb 857 extincions, que representa un 27% més que un any abans. Segons les dades de l'Observatori del Treball, després d'un inici d'any irregular, els ERO mantenen una tendència general a la baixa respecte a l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, de cel serè en general, tot i alguns intervals de núvols baixos al quadrant nord-est. Les temperatures màximes se situaran en valors d'entre els 29 graus a la costa i els 31 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Comencem les rebaixes d'estiu a Flocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. El Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: TAC Coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca que pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.

0: sempre al teu costat. Boig per tu.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 municipis del Maresme i la Selva opten a rebre ajudes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Es tracta de Calella, Canet, Malgrat de Mar, Premià de Dalt i de Mar, Santa Susana, Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners, que han presentat projectes per transformar barris i espais urbans. En total s'han presentat 117 municipis d'arreu de Catalunya. Els ajuntaments seleccionats es donaran a conèixer el pròxim mes d'octubre. I el Departament d'Interior ha sancionat amb una amonestació al bomber del parc de Lloret de Mar, que es va mostrar crític amb la reserva de places per a dones al cos. L'expedient es va obrir després que difongués presumptament la informació falsa sobre aquest procés de selecció. El bomber sempre ha defensat que no suposa la incorporació de dones al cos, però sí que reclama que es mantinguin els mateixos criteris d'accés per tothom. I en clau general destaquem que la Unió Europea vol negociar amb els Estats Units una rebaixa dels aranzels que encara afecten productes com el vi i els formatges europeus. Fa un any, Brussel·les i Washington van acordar reduir al 15% els aranzels sobre bona part dels productes europeus, però aquests aliments es van quedar fora. Ara, la Comissió Europea vol ampliar l'acord, mentre els Estats Units també han posat en marxa un nou aranzel general del 10% per als productes vinculats al treball forçós. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, de cel serè en general, també alguns intervals de núvols baixos al quadrant altes, amb temperatures entre 29 i 31 graus de màxima. Demà dimarts, aquestes temperatures pujaran una mica i podran assolir valors fins als 33. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Givert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els trens de les línies R11 i R2 Nord no recuperaran el servei habitual com a mínim fins a la setmana vinent. El Ministeri de Transports assegura que la prioritat és garantir la seguretat després de l'esvoranc a les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els treballs per omplir el forat en formigó continuen les 24 hores del dia. Demà dissabte s'espera conèixer una previsió més concreta sobre quan es podrà restablir completament la circulació. I un estudi liderat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes conclou que l'escalfament sostingut del mar està degradant les praderies de Posidònia a tota la Mediterrània. La investigació alerta que l'acumulació de calor, encara que no s'arribi a temperatures extremes, provoca una pèrdua de cobertura i una major fragmentació d'aquest hàbitat marí clau per a la biodiversitat. Els investigadors adverteixen que, si es mantenen les altes emissions de gasos d'efecte hivernacle, les praderies de Posidònia podrien perdre prop del 80% de la seva cobertura abans de finals de segle. I en clau general destaquem que el Parlament ha donat suport a impulsar un model català de pagament per ús de les autopistes basat en una vinyeta i que no recuperi els antics peatges de barrera. La proposta planteja que el sistema no penalitzi la mobilitat quotidiana i que el transport pesat de llarg recorregut faci una aportació específica. La cambra també demana crear un grup de treball per definir aquest model i que els recursos que es recaptin es destinin al manteniment de les carreteres. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, en què les temperatures màximes baixen lleugerament, se situaran entre els 31 i els 34 graus. També s'esperen tempestes que poden ser localment intenses a l'interior del quadrant nord-est a partir de la tarda. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Bé, doncs molt bon vespre. Benvingudes, benvinguts al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Avui us he de confessar que començo el programa amb el cor encongit, perquè després d'haver vist el patiment de tanta gent als mitjans de comunicació a causa dels greus incendis d'aquests dies, i mirant amb força preocupació cap als nostres boscos, la nostra natura, els animals i persones que aquest estiu doncs, estan patint la greu realitat dels incendis forestals i ara ja els de cinquena generació a causa de diversos factors com el canvi climàtic. Per això, avui, he pensat que seria molt bona idea començar el programa amb un himne dedicat a l'ecologia dels anys 90. Això es pot salvar del SAU, un dels pocs temes d'aquella dècada explícitament ecologistes, que llança un missatge d'alerta directa sobre la necessitat d'actuar abans no sigui massa tard per la nostra natura propera i pel planeta. Així arrenquem el quilòmetre zero d'avui. Al teu costat, Marta Fuera Pons. Una abraçada. Poder dir...

Arrenquem amb força, amb empenta, el quilòmetre zero d'avui. Inici de setmana amb aquest Això es pot salvar. És una de les cançons més emblemàtiques i amb un missatge més clarament ecologista i de denúncia del grup català SAU, liderat en el seu moment per el desaparegut Carles Sabater i per Pep Sala, que, per cert, han estat protagonistes també aquests dies de concerts ben apropet. A Calella, al Festival NEC, i també a Riells i Viabrea. Una proposta que ens va com en ella al dit en els dies en els que estem patint tant per aquests incendis. La música en català, ja saps, cada dia de la setmana, de 9 a 10 de la nit, protagonista Ràdio Marina, al quilòmetre zero d'estiu. I ara, atenció, perquè estàs a punt d'escoltar el grup que avui mateix estarà en concert directament a Mataró, a casa seva, dins de la programació oficial de les Santes 2026, compartint escenari amb Svetlana. Et parlo de ni més ni menys que els The Diets. I és que s'ha de tenir molt valor per ajuntar reggaeton i una sardana i que no sembli una agressió a la cultura catalana. Doncs aquests dos xicots de Mataró ho han fet i els ha sortit molt bé la proposta. Fins i tot la teva tieta àvia remena el cul al ritme del Coti per Coti que ja tenim preparadet aquí al dial de Ràdio Marina. Un tema editat el 2023, però que no deixa de sonar, perquè la veritat és que és divertidíssim i superautèntic. Coti per Coti amb The Diets. No puc.

Podríem dir com a anècdota que gràcies a aquest tema les colles sardanistes han experimentat una allau d'inscripcions de joves que es pensaven que la tercera cançó sonaria un beat de Bad Bunny, però no. Apa, li visca! 2 minuts i serem a 10:15 de la nit. I seguim. Aquesta vegada recordant un clàssic de la formació de Constantí, Els Pets. I aquesta història que es titula Segon plat.

Els Pets, que estan en plena gira durant aquest 2026 amb l'espectacle Cantant les 40, segona part. Tenen la tira de concerts a Camprodon, a Taradell, Torredembarga... Bé, si busqueu, en trobareu la tira i mitja, però per aquí a prop... Snif, snif, però no n'hi ha cap. Perquè vegis que també tenim jingles rockeros a Ràdio Marina. Mira que bé que sona. Els nous jingles que també fem lluir al quilòmetre zero de Ràdio Marina. I ara baixarem les revolucions una mica a la ràdio per donar la benvinguda a la sensibilitat de David Rossell, exlíder de Brahms i de Depp, un home que porta més hores voltant pels estudis de gravació de Catalunya que un conductor de línia regular. O sigui que són hores, això. L'escoltarem amb el tema Flor Blanca, David Rossell. El quilòmetre zero d'estiu.

David Rossell, amb una cançó llançada originalment en el seu projecte en solitari. En David és conegut per ser el productor darrere de grans èxits de Charango, dels Catarres, així que, encara que no ho sàpigues, és molt possible que hagis ballat algun dels seus temes tres vegades aquesta darrera setmana. Mica en mica, ajudant a la nit a fer-se fosc amb bona música, com per exemple aquesta del Sopa de Cabra.

Agafeu un dels himnes generacionals més intocables del rock català, afegiu la dolçor de la Su i remeneu-ho tot amb la batedora electrònica de Mon DJ. El resultat? Una heretgia imperdonable pels puristes dels anys 90, però una joia de pista de ball pels que ja no tenim genolls per aguantar un concert de 3 hores dempeus.

El Sopa de Cabra, que estan immersos també en la seva gira de 40 anys, que, per cert, tindrem el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana el dia 1 d'agost. Que hem de fer sols. I seguim el quilòmetre zero, ara, amb la veu de Juan Magán. El món de veritat, amb vos. Després de...

Brutal, també un dels temes dels Amics de les Arts. Les paraules que triem no dir. 2 minuts i ens plantem a 9:45 de la nit. Com ho portes? Com estàs? Potser camí dels Focs de Blanes, fent cua, intentant aparcar amb paciència, paciència. Nosaltres t'hi seguim posant la banda sonora perquè tot passi una miqueta millor, eh? Per exemple, aquesta de Lax en Busto, que es titula Quan em diguis que m'estimes, i que aquí el grup canta amb la veu de Nerea Basart. Bona música al quilòmetre de Ràdio Marina.

Què t'ha semblat aquesta combinació? Nerea Basart sonant amb els Lacs amb Busto. Uns Lacs amb Busto que, per cert, el dia 1 d'agost seran protagonistes al Festival Sons del Món de Roses, a la Ciutadella de Roses. I ho seran perquè retornen conjuntament amb Gossos. Un concert que ha de valer molt i molt la pena, sí senyor. I ja que els tindrem junts també en aquest concert el dia 1 d'agost a Roses, hem pensat que estaríem bé també escoltar-los al quilòmetre zero. Després de Lacs amb Busto, ara sona un dels èxits de Gossos. Pareu el món.

Una cançó que podríem dir que va representar, va marcar un punt àlgid de la metamorfosi de Gossos. Van passar del so purament acústic dels seus inicis, amb guitarres de fusta i calaix, a un so de rock elèctric i potent, incorporant de ple bateries i guitarres elèctriques distorsionades. I els hi va donar força resultat, eh? La cançó és un crit d'auxili existencial davant del ritme frenètic, estressant i deshumanitzant de la societat moderna. Avui, ja veus, estem un punt reivindicatius. Pareu el món. Els Gossos, que ja saps, el dia 1 d'agost estaran en concert, ni més ni menys que amb l'Ax Ambusto a Roses.

0: molta atenció, perquè Gina està... que has escoltat amb aquest Tot el que ens queda. Estarà en concert ben aviat el dia 2 d'agost a Santa Susanna, dins el Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna, compartint cartell, per cert, ni més ni menys que amb els Amics de les Arts.
1: Potser que no és el lloc indicat.
0: Superdivertida aquesta cançó.
1: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
0: Lil Dami, Supermar.

0: al supermercat.
1: Veus, aquesta gent també els agrada el quilòmetre zero, el producte de proximitat. I a més van i s'hi enamoren. Anant a fer la compra, però amb estil trap-pop terrassenc, Lil Dami va aconseguir convertir la recerca d'amor entre els passadissos dels congelats i les llaunes de tonyina en el ball més enganxós de l'estiu.

El talent indiscutible ha sortit del programa Eufòria de TV3. Mariona Escoda demostra que hi ha vida molta més enllà dels platós de televisió. Amb Digue-m'ho tu ens regala una peça de pop vocal d'aquelles on es nota que la intèrpreta ha anat a classe de cant i no necessita cap ajuda digital per afinar les cordes vocals. Un tema del 2023 dins del seu àlbum debut, titulat D'una altra manera. Mariona Escoda.

Quina meravella de peça, eh? Els teus ulls glaucs. El record al quilòmetre zero d'una joia dels glaucs. I seguim amb música encara més refrescant. El tema Gelat és una de les cançons més conegudes i refrescants del català Miqui Núñez, ara mateix al quilòmetre zero.

Una cançó que podríem dir que és joveneta, té només 3 anyets de vida. Just una setmana abans d'estrenar aquesta cançó, el cantant de Terrassa, el Miqui Núñez, havia publicat el seu tercer àlbum d'estudi titulat 121. I Gelat resulta que es va quedar fora de la llista final del disc perquè no va arribar a temps de tancar-se el procés de producció. I Miqui Núñez va prometre...

0: Un regal als seus seguidors i la va acabar llançant com un senzill independent de l'àlbum pocs dies després. Tot un detall. I a més, ja veus que es va convertir en un bon èxit d'estiu. Gelat, de Miki Núñez. Què et sembla si al quilòmetre zero de Ràdio Marina hi posem...
1: Vull aixecar-me amb tu cada matí.
0: Flash i Ice Cream.
1: M'ha robat el cor i també el coixí.
0: I Ginestà.

0: Últims minuts del quilòmetre zero d'avui dilluns, dia 27 de juliol de 2026. Hem volgut posar també una mica de ritme perquè sabem que moltíssima gent encara està de festa major arreu. I a Blanes, per exemple, a punt de veure els focs artificials, oi? I tant que sí. Seguim amb ritme festiu, en aquest cas amb Gigi Ros.
1: Mai ens posem d'acord. Tu sempre guardes i jo tiro tot. Saps que tinc la raó.
0: I Mama Duixa.

Turutu. Vull estar amb tu. Que qui és Gigi Ros? Doncs és una cantant formada en arts escèniques entre Barcelona, Londres i Tolosa. És actriu, cantant i ballarina. Abans de llançar la seva carrera en solitari va girar precisament fent els coros i ballant amb Mamaduixa. I suposo que fruit d'aquesta col·laboració va néixer també aquesta... Vull estar amb... peça que hem escoltat al quilòmetre zero d'avui. 3 minuts i mig i arribarem a les 10 de la nit.

Arriba ja l'hora d'acomiadar el quilòmetre zero d'avui. Ja saps, cada dia de dilluns a diumenge, a partir de les 9 de la nit i fins les 10, aquesta horeta de música en català, de música de proximitat, de música quilòmetre zero, a Ràdio Marina, al teu costat. I per arribar ja a l'hora, a les 10... Una altra cançó, ritme festa major, podríem dir. Ritme alegre i divertit per enllaçar ja amb la nova hora. Una abraçada radiofònica ben forta i ben plena d'energia de qui t'ha fet costat. Marta Fuera Pons. Demà hi tornem a les 9 i passarem llista, eh? Et deixem ara a ritme d'Edu Esteve i aquest tema que es titula M'estimes? Apa-li, bona nit, bons focs, bona festa major. Adéu-siau! Si tu ja no m'estimes...

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues.
2: Ja comença a fer-se clar.